0: Foro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és 9 de juliol de 2026. Tenim memòria i per això recordem, sobretot a Ciutadella, però bueno, a Menorca recordem l'any s'any de sa desgràcia, com recordem s'any de sa neu. Anys en els que han passat coses que han estat importants, relevants, dramàtiques o singulars. Tenim sempre la idea de que és bo el que passin coses per recordar si és en positiu. I és cert, tenim tendència a recordar-nos més, potser, de les que van ser més difícils o dures. En un món canviant com el que vivim, tenim el nostre punt posat en poder veure quines coses canvien i no aturem. No aturem perquè hi ha moltes coses que estan variant. I ens demanem amb un gran interrogant a veure com serà el dia de demà, quan de vegades no en som prou conscients de com és el dia que vivim avui. De vegades, penso, no puc evitar, tinc la imatge aquesta d'imaginar com seran, per exemple, festes com les que fèiem referència ahir de los Sanfermines, el dia de demà. M'imagina a corredors mirant el telèfon mòbil mentre es van per davant de les astes dels bous. No ho sé, vull pensar que no els hi deixaran entrar ahir amb un dispositiu mòbil, però tindran l'atenció posada en el que estan per mirar d'evitar que els enxampin, que no ens enxampi el dia de demà, que el futur no ens enxampi a tots en la correguda del dia a dia sense l'atenció posada realment en el que vivim, en lo real. Nosaltres intentem estar molt a prop de lo real i aprofitar molt el tema de les tecnologies, també ho deim. D'aquí fins a les dues, molt a compartir, és a dir, que arrenquem i comencem de seguida amb, com no, la informació del temps. Informació que ens avança Juan Carlos Piña. Bona tarda.
3: Avui a Menorca continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures continuen pujant lleugerament i seguim xerrant de fort calor. Arribarem a màximes de 37 graus a Ciutadella, 35 a Maó. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota Menorca. Demà divendres tindrem el cel poc nuvolat amb alguns intervals de núvols mitjans i alts i les temperatures diurnes se mantindran amb pocs canvis en general. S'ha preveu en màximes de 38 graus a Ciutadella, 33 a Maó. És una informació d'EMET.
4: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
7: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
7: Hoy usamos muchas más.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
7: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
4: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella.
9: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: Noche en vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas, recorriendo el centro histórico de Alayor. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en vela en Alayor, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alayor. Visita alayor.com.
11: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
12: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
13: Encuéntranos en beds.es.
14: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: 12 i 26 minuts, i anem a apropar-nos a les propostes de Fosquets de Lítica. Avui, aquest dijous, avui dia 9, hi ha una d'aquestes noves oportunitats perquè ens hi apropem fins a Fosquets de Lítica i que gaudim del que és la proposta que ve per acompanyar-nos. Anem a donar-vos un poc el detall i anem també a xerrar amb un dels protagonistes, precisament, del que és Woven Sounds. Es tracta concretament de músiques del món, arriba des de l'Iran, serà a partir de les 10 de la nit. És una travessia, és una hora inèdita que ens apropa música, però també arts visuals i l'artesania del teixit, de les estores, de les catifes. El cineasta Mehdi Amianian rescata repertoris únics de l'Iran amb un diàleg entre l'antropologia i l'art i transforma el patrimoni persa en una experiència sensorial, un tribut a la memòria col·lectiva i a les dones invisibilitzades. I això ens ha animat a poder mirar d'apropar-nos fins a ahir per demanar-li algunes coses. L'entorn i el so ancestral al Festival Fosquets de Lítica, com dèiem, celebra aquest espai tan singular i telúric com són les pedreres de Ciutadella, això que vos expliquem. Tenint en compte que un dels seus objectius és revelar la connexió genuïna i ancestral que compartim amb el so, com creu, Mehdi, que l'acústica i la història d'aquestes pedres dialogaran amb la seva música?
15: Of course, it's very enhancing. It's a very enhancing experience when playing.
2: Per descomptat, és una experiència que enriqueix molt el fet de tocar aquest artefacte, aquest ofici de l'Iran, el teixit, que se remunta a uns quants milers d'anys en la història de l'Iran i ha estat molt connectat amb tota mena d'espais i èpoques. També és el símbol de l'Iran i això és el que ha estat fent la volta al món i ha estat present en molts palaus diferents d'arreu del món, amb moltes estructures i monuments diferents. I aquest és un dels símbols iranians o perses més significatius de tot el món. Per tant, tenir-ho a Lítica, a la cantera, és molt significatiu perquè també té qualque cosa en comú amb la cantera. Com que la cantera requereix molt de temps, un temps llarg d'extracció i de feina, i es necessita molta paciència i temps, treballar en una catifa és el mateix. Es pot trigar un any o dos per a una sola catifa, amb una feina intensa cada dia per fer-la. I crec que aquest és també un altre aspecte que connecta els dos espais.
15: Every day an intensive work to be done. And I think this is also another aspect that it connects the two spaces.
2: L'evolució de Roots Revival, vostè va fundar l'iniciativa el 2013 com un espai per l'intercanvi intercultural i la preservació de cultures musicals en perill de desaparició. Mirant enrere, com ha transformat aquesta plataforma la seva manera d'entendre la composició i quin paper jugarà l'esperit de Revival en la seva actuació d'avui?
15: Loom is for me.
2: El talà és per a mi una eina que crea. I els instruments són el mateix, són eines que creen. Aleshores, aquestes dues coses, i els nusos, com si fossin notes de música, i també els sons del teixit, quan estàs treballant en el taler, Hi ha moltes repeticions rítmiques que són molt inspiradores, i així és com veig la inspiració entre els diferents músics, la música i també el teixit. Tenim la clara idea de que és aquesta una oportunitat per poder veure el que és doncs una feina ancestral i alhora barreja tots aquests elements, no? Sí, aquest projecte està molt connectat amb la meva recerca. He estat viatjant pel país, a l'Iran, i he documentat totes les... moltes de les tradicions de cant al voltant del teixit de catifes i el patrimoni cultural immaterial al voltant del teixit de catifes. Està desapareixent ràpidament i el nombre de teixidors disminueix dia a dia i té moltes raons diferents. I una de les raons que puc explicar, a banda de moltes altres, són les maneres consumistes del mercat del capitalisme i com està perdent el seu valor. Cinema i música en directe. El concert anirà acompanyat de projeccions del seu propi documental. Com interactua aquesta narrativa visual amb l'actuació en viu perquè el públic no tan sols escolti, sinó que, per dir-ho d'alguna manera, sigui transportat a les arrels d'aquesta mateixa tradició persa?
15: This tradition is very much inspired by my film documentary.
2: Així que, sí, aquesta tradició està molt inspirada en el meu documental cinematogràfic, que documenta molts aspectes diferents del teixit. I la música és una nova dimensió d'aquest projecte de pel·lícula de recerca global. Li dona una dimensió musical que, mentre es teixeix la catifa en temps real a l'escenari, inspira una música que va molt més enllà del teixit mateix, s'endinsa més en la cultura persa i té diferents moments que connecten el present amb el passat i els oficis, amb la música. La música amb la pel·lícula. I tot s'uneix en un viatge narratiu per a l'audiència. Així és com jo descriuria el projecte, però crec que el públic l'hauria de veure i sentir per si mateix, perquè cadascú interpreta aquest projecte de manera diferent.
15: That's how I would just describe the project, but I think your audience should see and feel it themselves because everyone interprets.
2: L'art com a altaveu social. Woman Sounds no tracta tan sols d'estètica, cerca d'una visibilitat a la feina femenina tradicionalment que està relegada a l'àmbit domèstic. Com es sent com a director de Roots Revival el liderar un conjunt internacional d'artistes d'Iran, Turquia i Alemanya per dur aquest coneixement ancestral als principals escenaris del món?
15: I feel, of course, very humbled by so many people who...
2: Com em sento? Em sento, evidentment, molt, molt honorat per tanta gent que se sent connectada amb aquest projecte i amb molts altres projectes. I estic molt agraït a tots els artistes que posen el cor en la creació de tots aquests projectes, i especialment d'aquest so mòbil que estic fent amb els músics de l'Iran. En primer lloc, la Mariam Abtehi, que és la teixidora i la cantant, amb en Tohit Vahid, que toca el camaixer i el setar, amb la Shihrin Pankaroglu, que toca l'arpa turca, en Just Turnbull, que toca percussió i el tombak i efectes electrònics. I estic molt honorat i agraït que hagin participat i que hagin aportat tant en aquest projecte.
15: They have participated and they brought so much input into this project.
2: Acaba d'arribar directament de l'Iran. Com està la situació allà? Els mitjans ens diuen que un dia sembla que els atacs dels Estats Units han d'acabar, el dia següent sembla que tornen a caure bombes. Quina és la situació del seu país ara i, bueno, què espera del futur?
15: I live in Europe, but Mariam and Tohid live in Iran and it was really difficult to...
2: Jo visc a Europa, però la Mariam i en Tohid viuen a l'Iran i va ser realment difícil aconseguir que arribessin aquí. Ha estat un treball sense parar durant els darrers 7 o 8 mesos, gairebé cada dia, per aconseguir-los el visat, els vols, per veure com estava la situació amb la guerra, i semblava una operació impossible, però finalment els tenim aquí gràcies a l'amabilitat de la gent del Festival de Lítica i de la gent que hi treballa. I crec que també va ser gràcies a l'amabilitat de les autoritats espanyoles, i estem molt agraïts. I la situació de l'Iran és com una muntanya russa. És que les coses canvien molt ràpidament. La gent és molt forta, malgrat tot això. S'estimen el seu país, volen el millor per a ell, i la gent està lluitant pel seu futur, per la seva cultura, i ningú els pot manllevar.
15: People are fighting for the future, their culture, and no one can take this away from them.

Woman Sounds Roots Revival, aquesta proposta que avui podrem veure a Fosquets de Lític a partir de les 22 hores. Hem estat xerrant amb el cineasta Mehdi Aminian, una de les persones que està al capdavant d'una suma de diferents qüestions, des de la dona que està al telar, la música en directe, el documental i les imatges del cineasta, tot plegat.

0: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y tóners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
2: Son las 12:38 minutos.
3: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 9 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
4: Bon dia, Lluís.
5: Hoy por hoy, Cadena SER.
2: Mau ha aprovat la instal·lació d'una desaladora modular a Cala Figuera per abastir d'aigua la ciutat davant de la situació dels aqüífers i la prealerta per sequera que es pateix.
6: L'Ajuntament ha aprovat el nou pla de gestió sostenible de l'aigua que abandona la recerca de pous per donar descans per... abandona la recerca de pous per a donar descans als actuals gràcies a la nova desaladora que el govern balear vol construir a la part del Llevant de Menorca, però en ser aquesta una construcció a llarg termini m'ho ha optat per una solució d'emergència. Helena Costa és la primera tinent de balda i responsable de ciutat.
7: S'està plantejant poder ubicar una desaladora modular a Cala Figuera per poder abastir d'aigua a la població de Mó mentre es deixen reposar, en certa manera, i recuperar aquests pous i mentre també el govern balear pues, està executant i contratant lo que és la desaladora de la part de Llevant de Menorca.
6: Per altra banda, l'Ajuntament ha aprovat inicialment l'actualització del Pla Municipal d'Emergència per Sequera, un instrument per a la gestió de situacions d'escassetat que té com a objectiu reduir la demanda per assegurar l'aigua de la població mitjançant accions que s'endureixen segons l'escenari. En prealerta es faran campanyes de foment de l'estalvi i organització interna. En situació d'alerta arribaran les primeres limitacions de l'ús de l'aigua per garantir l'abastiment a curt termini. Es restringeixen els usos no essencials com el rec de jardins o l'ompliment de piscines i s'intensifica també el control sobre els grans usuaris. En cas d'emergència hi haurà limitacions severes i en cas de situació extrema els talls seran temporitzats, també racionalitzats del subministrament. Ara és necessari que Recursos Hídrics avali els nous plans perquè aquesta aprovació sigui definitiva.
2: El govern balear ha iniciat a Menorca el procés de recollida d'aportacions del sector empresarial per definir les actuacions que marcaran la millora i modernització de les àrees industrials de l'illa durant els propers anys.
6: El conseller d'Empresa, Autònoms i Energies, Alejandro Saez de San Pedro, es reunia aquest dimecres amb els representants d'ajuntaments, consell insular i associacions empresarials. La trobada celebrada al Parc Vits s'emmarcava en el desplegament de la llei 5/2025, una normativa que té com a objectiu reforçar la competitivitat dels espais empresarials, impulsar-ne la transformació i fomentar una major coordinació entre les administracions públiques i el sector privat. Durant la reunió, els representants empresarials i municipals traslladaven les principals necessitats dels polígons de Menorca, amb especial atenció a qüestions com la millora de les infraestructures, la mobilitat, els accessos, la disponibilitat de sòl industrial, la simplificació dels tràmits administratius i l'ampliació dels serveis disponibles per a les empreses. Escoltem el conseller.
8: La principal reivindicación, lo que siempre dice el empresario es necesito trabajar, necesito ocuparme en lo que sé hacer, que es poner en marcha mi empresa y producir. La administración, los ayuntamientos tienen que estar para ayudar a la mejora de las infraestructuras. Los empresarios, las asociaciones no tienen que mantener las infraestructuras. Por eso la interlocución, la unión entre los dos, el llegar a acuerdos en cuáles son las prioridades es lo más importante. Así se lo hemos trasladado, así también ellos nos lo han trasladado.
6: Les aportacions recollides serviran per completar el document de treball que prepara la Conselleria i establir les prioritats del futur pla de competitivitat.
2: El govern balear reforçarà la lluita contra l'oferta turística il·legal amb noves mesures que inclouen multes coercitives diàries entre 500 i 5.000 euros per als propietaris que continuen comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. En cas de reincidència, els expedients també es podran traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència.
6: Les novetats s'han presentat durant la segona reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme. El govern també preveu reforçar la protecció dels establiments turístics reglats davant les les ocupacions il·legals, permetent sol·licitar l'auxili immediat de les forces de seguretat per efectuar desallotjaments. A més, s'ha donat a conèixer un nou protocol de coordinació entre les policies locals i els serveis d'inspecció turística perquè les actuacions policials derivades de les molèsties veïnals o altres incidències puguin contribuir a detectar possibles allotjaments turístics il·legals. La reunió també ha servit per fer balanç de les actuacions contra l'intrusisme en els àmbits del transport, l'activitat marítima i el comerç, amb un reforç dels dispositius d'inspecció i de coordinació entre administracions.
2: Més per Menorca, ha registrat una proposició de llei al Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu d'eliminar els privilegis fiscals de les anomenades SOCIMI, les societats anònimes d'inversió en el mercat immobiliari. Els menorquinistes acusen aquests fons d'especular amb l'habitatge i d'encarir els preus a l'illa.
6: Segons la formació, aquestes societats es beneficien actualment d'un tipus de reduït de l'impost de societats i una bonificació del 95% en impost de transmissions patrimonials. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha titllat aquesta situació de profundament discriminatòria i injusta a nivell fiscal, que, a més, diu, provoca un efecte crida i encareix el cost de l'habitatge.
4: Aquestes societats d'inversió en béns immobles doncs tenen un tractament fiscal molt avantatjós, de manera que, mentre un particular doncs pagarà desenes de milers d'euros d'impostos per adquirir un pis, doncs aquestes societats gairebé no paguen res, no? I llavors, a més, això té un

0: és acabar amb el règim fiscal d'aquestes socimis i, per tant, que, escolti, les socimis paguin el mateix que paguen els particulars i s'acabin aquests beneficis i, per tant, deixem d'alimentar aquesta bolla de neu especulativa i contribuïm a que l'habitatge sigui el que ha de ser, que és un bé dirigit a satisfer una necessitat bàsica, un dret fonamental.
1: El portaveu menorquinista ha llançat també un repte al Partit Popular i al PSOE, assegurant que serà interessant veure què voten davant d'aquesta proposta per comprovar si es posen al costat de la ciutadania o dels fons voltors.
2: La plaça Reial i el carrer Nou de Mou acolliran els propers 10 i 11 de juliol la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí, que reunirà una vintena d'escriptors menorquins.
1: Demà mateix arrenca aquesta fira. A la trobada hi participaran llibreries Consa Catòlica o Cana Joana, també entitats vinculades a la cultura i al patrimoni de l'illa, com l'Enciclopèdia de Menorca, l'Agència Menorca Talaiòtica, el Consorci Militar de Menorca, també la Fundació Illa del Rei i setmanaris i revistes. A més, el conseller de Cultura, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, destaca la importància de consolidar aquest esdeveniment com un espai de trobada entre autors, editors, entitats culturals i lectors.
3: L'objectiu d'aquesta fira no només és visibilitzar els llibres d'autors menorquins o sobre Menorca, sinó també visibilitzar tot el sector llibreter de Menorca, és a dir, totes les persones que fan possible que Menorca sigui referent en quant a producció literària, en quant a llibreries, en quant a sector editorial o en quant a entitats culturals, no?, que produeixen els seus propis llibres. Jo crec que la Fira del Llibre Menorquí és una fira per reivindicar les llibreries que hi ha a Menorca, és una fira per reivindicar les associacions culturals sense ànim de lucre que editen llibres i que fan cultura els 365 dies de l'any.
1: Durant els dos dies que s'han programat hi haurà més de 15 activitats que posaran en valor la creació literària menorquina amb presentacions de llibres, trobades amb autors, activitats familiars i propostes musicals. El president de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, Miquel Àngel Casasnovas, assegura que la fira, per exemple, per ells és una gran ocasió per mostrar la feina realitzada i tenir un contacte directe amb els seus subscriptors.
4: Per nosaltres és una bona ocasió per mostrar tot el que feim i vos, sobretot el que hem fet al llarg de més de 40 anys amb els 20 toms que ja tenim editats i tenir un contacte també amb el públic, amb els lectors, amb els subscriptors per posar en favor tota aquesta feinada que ha representat l'Enciclopèdia des dels seus orígens i que també coneguin quins són els nostres projectes de futur.
1: Com a novetat, enguany hi haurà presentacions centrades en la novel·la negra relacionada amb Menorca, amb un espai específic que durà per nom Menorca Negra.
2: Irem amb la crònica d'esports. Jordi Rivera, bon dia.
5: Hola, bon dia. La Federació Internacional de Pàdel i la Federació de Pàdel de Qatar han anunciat que Doha serà la seu de les dues properes edicions del Mundial de Pàdel per seleccions, de manera que la cita internacional més prestigiosa d'aquest esport es disputarà la capital qatariana tant el 2026 com el 2028. La menorquina Gemma Tirei tindrà allà la possibilitat de reeditar els títols assolits en els últims anys. L'edició d'aquest aquest any ja té data fixa en el calendari. Jugarà del 2 al 7 de novembre de 2026 a l'emblemàtic complex Khalifa International Tennis and Squash, un recinte de primeríssim nivell on s'espera de forma molt destacada la presència de la Laurenca. La jugadora menorquina, una de les grans icones del pàdel internacional, ha estat una peça clau en els darrers èxits de la selecció espanyola, combinat amb el qual s'ha proclamat campiona del món de manera consecutiva a les darreres cites mundialistes. Previsiblement tria i tornarà a liderar l'equip espanyol a Doha a la recerca d'un nou títol pel seu impressionant palmarès. L'elecció de Doha s'ha basat en la qualitat de les seves infraestructures, la seguretat i l'experiència organitzativa. Per al torneig d'enguany passarà la història especialment pel seu vessant econòmic. L'organització ha anunciat una dotació econòmica en rècord d'1,2 milions d'euros pel 2026, una xifra mai vista en una competició oficial de seleccions que, a més, es distribuirà de forma totalment equitativa entre la categoria masculina i la femenina. De cara al 2028, aquesta bossa de premis encara augmentarà fins a l'1,35 milions d'euros. El torneig reunirà un total de 16 seleccions masculines i 16 de femenines, configurant el quadre d'un esdeveniment que promet ser espectacular i un Menorca de la mà de Gemma Tirei té moltes opcions de tornar a tocar el cel del pàdel mundial. Val a dir que aquest mundial també compensa Qatar, que va haver d'ajornar un torneig més Major a començaments d'any del circuit Premier Padel per l'esclat de la guerra a l'Iran. I seguim parlant de pàdel, el circuit Premier Padel torna aquesta setmana amb el torneig PO de Màlaga amb doble participació menorquina. El jugador Marc Sintes i el seu company Daniel Santigosa van directament al quadre principal i entraran en competició a la ronda de

0: la economía de Menorca ha crecido un 2,8% en el arranque de 2026. Destaquem a última hora, avui en primera, denúncia penal contra Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca per presunta pertenència a grupo criminal. Diario El Mundo avui destaca: la UCO implica a Juanma Serrano, el exjefe de gabinete de Sánchez, en las operaciones de la Fontanera. Estando tú allí, estoy tranquila. I Diario El País destaca avui en primera el següent titular, que tot just tinguem ocasió i oportunitat, podrem reproduir. La UCO implica al expresidente de Correos en el caso Leire Díez.
1: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
2: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: Les excavacions arqueològiques a Torre d'en Galmès han conclòs una nova campanya marcada per importants avenços en la investigació i conservació de l'anomenada Estructura 1, una de les cases més antigues del poblat talaiòtic. Vos en recordeu que el nostre programa, l'Avui per Avui, n'havien fet esment en el seu dia? Durant els treballs d'enguany s'han aixecat els paviments de tres àmbits de l'habitatge amb l'objectiu de documentar els nivells arqueològics inferiors, estudiar-ne l'evolució i restaurar posteriorment aquests espais perquè puguin ser visitables. Una de les principals descobertes de la campanya ha estat la localització d'un nou esquelet humà, el setè documentat dins aquesta mateixa estructura. Aquesta troballa reforça la idea de que la casa va ser abandonada en circumstàncies excepcionals, ja que la presència de restes humanes a l'interior és un espai domèstic. És un fet molt poc habitual per aquest període històric. En relació precisament a aquesta qüestió, tenim declaracions del conseller de Cultura i Patrimoni, en Joan Pons Torres.
4: Des del Consell Insular de Menorca volem felicitar en els amics del Museu de Menorca per aquesta nova campanya arqueològica a Torre d'en Galmès. Enguany han aconseguit documentar, han descobert un sèptim esquelet humà i han permès, han recuperat nous paviments de l'habitatge protohistòric de lo que es coneix com a Estructura 1 de Torre d'en Galmès. Aquesta Estructura 1 és una de les cases més antigues del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmès. Per tant, aquesta descoberta, amb aquesta campanya d'enguany, no només marca nous avanços importants en la investigació i en la conservació d'aquesta casa del poblat talaiòtic, sinó que a més, ha estat formada, ha participat estudiants universitaris i voluntaris de Menorca i de diferents punts d'Espanya. Hi ha hagut estudiants de Madrid, d'Andalusia i de Catalunya, a part de joves estudiants menorquins, que han combinat la seva formació pràctica en recerca arqueològica. Jo crec que això és molt positiu perquè demostra que Menorca cada vegada és una illa més referent en investigació i en patrimoni, i per tant des del Consell Insular estem molt contents de col·laborar amb els amics del Museu de Menorca i amb la resta d'equips arqueològics i investigadors que fan feina cada vegada més a la nostra illa i que gràcies a la seva feina cada vegada tenim més informació, més coneixement científic sobre com vivíem, sobre com era la Menorca talaiòtica.
0: Gran les paraules del conseller Torres, i val a dir que tot plegat a Torre d'en Galmès és un dels espais més interessants i amples per al tema d'extensió de tota Balears en torno a jaciments arqueològics. Ara, doncs, se suma amb el fet d'aquesta troballa del setè esquelet humà trobat, també el fet de la recuperació, com comentava el conseller, dels nous paviments de l'habitatge protohistòric i de la possibilitat de que de mica en mica això vagi preparant-se per ser visitat per al públic en general. Pausa i continuem.
5: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
6: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior. El mejor

0: mejor precio en Hipermueble.
1: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies. L'Ajuntament de Mou i la productora Xalada a Menorca et conviden al cicle de cinema a la fresca al Pati del Claustre. Els dilluns de juliol i agost, a les 9:30 del vespre, curtmetratges d'autors menorquins, seguit de grans pel·lícules en versió original. Des de la màgia de Ponyo o l'emoció de Lo Impossible, fins a clàssics com Mamma Mia o El Suspens de Tiburón. Els dilluns, el cinema es viu al Claustre. Organitza Ajuntament de Mou i Xalada a Menorca.
2: A qui volem saludar ara a continuació, amb la nostra propera convidada, du per nom Maite Benejam, i ja ens espera a l'altre costat del fil telefònic. Maite, bon dia.
3: Hola, bon dia, com va?
2: En la darrera edició dels Premis Emprèn Rural, també a tu, assenyalat per la creativitat i lo interessant de la teva idea. Explica'ns un poc què és el que fan exactament o com treballes amb plantes.
3: Molt bé. Jo faig encens artesanal. El faig a partir de plantes que tenc cultivades a casa, la majoria són d'aquí, d'autòctones de Silla, i d'altres s'han adaptat molt bé. I el que faig és fer producció des de començo el cultiu, després faig el secat, faig una pols molt fineta i amb aquesta pols faig com una pasta i després faig l'encens. I l'encens el faig amb una màquina que vaig adaptar, una màquina de capó de carn antiga, que la vaig tornejar una miqueta i així me l'han sortint de sol. I faig aromes de sol més propers a altres.
2: Per què és important el tema de l'encens i l'aroma? Perquè ho hem vist moltes vegades a cultures mil·lenàries de l'altre costat del món i tal vegada aquí no ho hem emprat tant o tal vegada ho hem anat perdent amb el pas del temps.
3: Bueno, jo crec que ho hem anat perdent i ho hem emprat d'altres maneres. Per exemple, abans aquí se cremava romaní quan hi havia una persona malalta i es traia de l'habitació, es cremava en romaní i es feia ben nat. I bueno, els encens en si, com més natural i més de planta sigui, jo crec que més treballa, no? Perquè el que fa és netejar, purificar. Després també sempre amb meditacions, amb tema de benestar. Els aromes que t'acompanyes pues, netegen una mica l'espai, harmonitzen. És una mica la meva idea.
2: Una cosa que no puc evitar pensar és que aquí el clima de Menorca és un poc peculiar. La humiditat no és un greuge per mirar de poder aconseguir aquesta pols fineta i que es mantingui seca per després poder cremar-la?
3: Sí, és molt complicat aixecar en hivern. Perquè a l'estiu va molt bé, perquè el tenc una caseta de llenya, que ens parlem de secador. Evidentment, a vegades he de posar algun ventilador o desunificador igualment. Però a l'estiu, en general, va molt bé i en pocs dies està seca. Després, quan faig la pols i la conserves bé, no va fer humitat. El que sí que a l'hivern, aixecar plantes és bastant complicat a filla. I després, per conservar el que s'encens, també sempre recomano que el conservin en pots de vidre o en postos així tancats, o costos que no tinguin humitat, que sí, és una característica nostra que tenim aquí.
2: Entre plantes i aromes, quin és un poc els teus més preferits, predilectes, o que creus que t'han sortit millor?
3: Jo m'agrada molt la sibina, és una planta molt nostra, i per jo també és un olor que me recorda molt infantes, anar per dur a la costa i per dur a la platja dins les marines, aquella oloreta de sibina. I després, ara estic fent també mescles, que també m'estan agradant molt, que estic mesclant calocs, amb sàlvia, i faig una miqueta ajuntant propietats diferents. Totes tenen una història i un motiu cada olor. Però bueno, per jo m'ho quedo amb la sibina. I la sàlvia també, la sàlvia no és tan nostra, però la sibina sí que és molt especial. La primera que vaig començar també.
2: I entenc que aquí hi ha tota una carta, diguem, de possibilitats. Ara comentaves que estàs mirant de fer noves proves. Això significa que la teva carta d'encens pot allargar-se moltíssim. Això, no? Investigant, fent un poc de feina de laboratori.
3: Exacte. Fent feina de laboratori i també, com que he anat molt per fires, ara farà aquest estiu fa 3 anys que vaig sortint, vaig començar amb 3 olors, que només feia romaní, camamilla i sàlvia, i cecidina, 4 eren. I després, també li comanava demanant a gent, ja experimentant, tenia que anar a les atretes, tenia que les afegides, ja en tinc 14, total, llavors. Però bueno, sempre se va canviant, depèn un part del públic, de com, també si tinc la planta o no, hi ha plantes que les deixo descansar més, perquè l'únic que aprofito és la poda en si.
2: I la pregunta és, si algú volgués tenir-ho a casa o al seu espai, on pot trobar el teu encens?
3: Bueno, jo ara a l'estiu estic al Mercat de Nit de Mercadal i també el divendres estic a Ferreries i Sant Lluís, no vaig combinant. Aquest divendres estic a Ferreries. I després tinc una pàgina web que es diu El Sol i Serena, em va primer, és a dir, vam anar davant, soliserena.com i allà em poden trobar una mica els productes, hi ha el meu contacte també per qualsevol cosa i després tinc distribuïdes diferents puestos, Filla del Rei en tinc a puestos així algunes botiguetes per Mallorca també tinc alguna cosa i això, i a l'Instagram també vaig posant una mica les meves tires com vaig.
2: Doncs des d'aquí volíem felicitar-te per haver estat escollida també entre aquests premis Emprèn Rural per l'iniciativa, per lo interessant que estàs fent i te desitgem molta sort i recorregut i que ho puguem olorar bé nosaltres després.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, que les olors us acompanyin per casa. Moltes gràcies, Lluís.
2: Properament, avui no, ja perquè no tenim temps, però properament el que farem serà que estarem desgranant un poc la resta de guanyadors-guanyadores d'aquesta edició d'Emprèn Rural. Ara pausa.
0: Punta Negra, la brisa del mar, puestas de sol, música, cócteles, aperitivos y una apetitosa propuesta gastronómica para disfrutar con los amigos de espectaculares vistas al Mediterráneo. Punta Negra, el beach club de la playa de Santo Tomás, abierto todas las tardes antes y después de la puesta de sol. No te pierdas el mejor atardecer desde el rooftop Punta Negra. El nuevo beach club de Menorca te espera en Santo Tomás.
1: L'Ajuntament de Mou i la productora Xalada a Menorca et conviden al cicle de cinema a la fresca al Pati del Claustre. Els dilluns de juliol i agost, a les 9:30 del vespre, curtmetratges d'autors menorquins, seguit de grans pel·lícules en versió original. Des de la màgia de Ponyo o l'emoció de Lo Impossible, fins a clàssics com Mamma Mia o El Suspens de Tiburón. Els dilluns, el cinema es viu al claustre. Organitza Ajuntament de Mou i Xalada a Menorca.
4: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
5: Encuéntranos en beds.es.
6: Gaudir del sabor del formatge Mahó en Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó en Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.